0: La socióloga estadounidense Jean Tengue sostiene que la generación del smartphone no está preparada para la adultez. Dice que estamos creciendo más lentamente que las anteriores generaciones y que somos menos propensos a conducir, trabajar, tener sexo, salir o tomar alcohol. Eso nos hace menos rebeldes, menos tolerantes, menos independientes y menos felices. Además, explica, gracias a las redes sociales nunca habíamos tenido tantas opciones vitales y, sin embargo, nunca habíamos tenido también tanta ansiedad al tomar decisiones. Porque elegir una opción implica renunciar a otras mil vidas posibles que vemos constantemente en las pantallas. Por eso, hoy muchos jóvenes estamos bloqueados y tenemos la sensación de que siempre llegamos tarde a algo. Al amor, al dinero, a la estabilidad, a la felicidad. Pero, ¿y si lo que queremos es otra cosa? Tal vez cumplir 30 no vaya de seguir el camino que imaginamos de pequeños, cumplir metas o tachar días en el calendario. Quizás esto vaya de improvisar, de vivir el día a día, de disfrutar de llegar tarde. Y eso también es liberador. Hasta la semana que viene, Juan Ramón. Que tengáis buena mañana.
1: Gracias, Eva. Y felicidades. Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. Estas son las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de esta casa.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, és dijous 28 de maig. Són 7:45 del matí. Les investigacions judicials sobre el PSOE arriben a Catalunya. L'Audiència Nacional sol·licita informació sobre la campanya electoral de Salvador Illa a les eleccions del 2024, que el van portar a la presidència de la Generalitat. Una petició que inclou els papers presentats tant a la sindicatura com al Tribunal de Comptes sobre factures, contractes o despeses de publicitat, entre d'altres. El PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i insisteix en la seva col·laboració amb la justícia, mentre des de l'oposició Junts, PP i Vox demanen la compareixença de Salvador Illa perquè doni explicacions. En breu en parlem. Abans ens interessem per la meteorologia. Avui estem molt atents a les temperatures perquè continuen pujant i a partir d'aquest migdia s'activa l'alerta groga a bona part de Catalunya. Aquesta passada nit ha estat tòrrida a punts com el Cap de Creus, on la temperatura ha estat de 26 graus de mínima. Ampliem la previsió meteorològica amb la EMET Noelia García.
4: Bon dia. Avui a Catalunya pugen notablement les temperatures i serà un dia càlid. Els termòmetres marcaran màximes que podran arribar als 36 graus, especialment a zones de l'interior. Són temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. S'activen els primers avisos per altes temperatures d'aquesta temporada. Avui serà un dia de sol amb un ambient càlid predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma aïllada. Bufa vent fluix de component sud augmentant a moderat al litoral. És una informació d'AEMET.
3: I com se circula aquesta hora per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga.
5: Bon dia, continuem la jornada d'avui dijous destacant aquest accident que hi ha hagut a Sant Joan d'Espí a la A2 que en direcció a Barcelona obliga a tallar un carril de circulació i provoca fins a 11 quilòmetres d'aturades ja des de Castellbisbal. Per altra banda, a la B23 també tenim unes retencions molt intenses de fins a 10 quilòmetres des del Papiol fins al punt de Sant Feliu de Llobregat. Per altra banda, trobem lentitud a les vies costaneres des del Prat i Viladecans en sentit nord, però també al vessant Besòs tenim retencions força col·lapsades per la C58 amb cua ja des de Terrassa, la C33 o la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que tot plegat de retruc afecta les dues rondes de Barcelona. Pel que fa al Vallès, tenim retencions destacades de la AP7 entre La Roca i Barberà, en sentit sud, i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. Al moment, això és tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
3: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Les investigacions judicials sobre el PSOE esquitxen la branca del Partit de Catalunya. L'Audiència Nacional, que investiga els presumptes pagaments dels socialistes per boicotejar causes que afectaven tant la formació com el govern espanyol, ha sol·licitat documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024, que van portar Salvador Illa a la presidència de la Generalitat. En aquest context, Junts, PP i Vox demanen explicacions al president català i la seva compareixença al Parlament perquè aclareixi els contractes del govern amb empreses xineses com Huawei després que el seu nom hagi aparegut en el sumari del cas que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Què en sabem? Elena García.
6: Sí, l'Audiència Nacional enfoca el PSC quan el cas Zapatero aterra al Parlament. En la instrucció del cas Leire Díez, el jutge Pedraz sol·licita a l'UCO que requereixi al PSOE la documentació interna i comptable sobre la campanya d'Illa a les eleccions de fa dos anys. El PSC recorda que és un partit diferent jurídicament, que el cos s'assumeix des del carrer Pallars, no des de Ferraz, i posa a disposició judicial tota la informació ja en mans de la Sindicatura de Comptes. Mentre l'oposició veu Illa obligat a explicar-se al Parlament, Junts reclama que faci públics els números de la campanya i aclareixi els vincles del govern amb empreses xineses i el paper de Zapatero Sales.
7: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Creiem que el tema és suficientment greu. Verem si els socis aquí també sustenten aquest govern.
6: En PP i Vox en la pressió exigeixen que Illa s'expliqui sobre la presumpta corrupció i finançament il·legal del PSC-PSOE i les relacions i adjudicacions del govern amb empreses estrangeres, segons sol·licitud. El govern aplica que no té cap contracte en vigor en Huawei i que la legislació impedeix excloure d'un concurs les que utilitzen el seu equipament.
3: I més qüestions judicials que esquitxen la política. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga l'exconseller d'Interior i diputat d'Esquerra, Joan Ignasi Elena, per un presumpte delicte de prevaricació relacionat amb contractes públics a l'Ajuntament d'Altafulla, Laura Monill.
8: La causa també afecta l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, i l'exalcalde del municipi i actual diputat de Sumar, Fèlix Alonso. Segons el tribunal, entre el 2017 i el 2019 es van fragmentar contractes menors per adjudicar-los directament, sense concurs públic, a Sinergia EDM, una consultora vinculada a Joan Ignasi Elena i Joan Herrera, que ha reiterat en declaracions a l'entrellat de Ràdio 4 que no veu delicte en aquestes accions que, diu, es van produir quan ell ja no formava part de l'empresa.
9: Des del meu punt de vista, jo crec que estem en un moment en què tot es posa en tela de judici i això també, des del meu punt de vista, ja et dic que jo crec que no hi ha objecte, però és la meva apreciació. En tot cas, en el meu cas, sí que haig de dir que l'objecte d'investigació es produeix quan jo no hi soc.
8: El cas va començar al jutjat número 4 del Vendrell i ara l'assumeix la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè Joan Ignasi Elena és aforat com a diputat al Parlament.
3: Continuen les mobilitzacions del sector educatiu. Avui els docents del Maresme i el Vallès tornen a sortir al carrer en una nova vaga territorial després de les mobilitzacions multitudinàries d'ahir. Tot això mentre a l'Aura Hurtado les negociacions es troben encallades a l'espera de saber com acaba la reunió d'avui entre sindicats i el departament.
10: El govern proposa una millora salarial que, segons fonts sindicals, suposaria uns 350 euros bruts mensuals assolibles l'any 2029, en la qual s'inclou també l'increment ja pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Xifres, però, que continuen sent insuficients pels sindicats, que a la mesa d'avui demanaran incrementar les quantitats. La part social va sortir decebuda de la reunió d'ahir, que va acabar sense acord, i exigeix al departament que porti per escrit una proposta en matèria d'inclusió. Yolanda Segura, d'Ustec, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
11: En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
12: Nosaltres estem fent un esforç important per tal de poder arribar a unes xifres que ens permetin acostar, en aquest cas, les posicions amb els sindicats, amb les organitzacions sindicals que no van signar.
10: En paral·lel, avui continuen les mobilitzacions territorials convocades també durant la setmana que ve, que si no hi ha acord culminaran amb una darrera vaga unitària el pròxim 5 de juny.
3: Tot plegat, com dèiem, després de les mobilitzacions multitudinàries d'aquest dimecres. Els docents s'han manifestat a les quatre capitals de demarcació, també a Torredembarra i a Granollers, i han tallat diversos punts de l'AP7 i l'A2, fet que ha generat afectacions al trànsit durant diverses hores. Protecció Civil ha arribat a activar la prealerta del Pla d'Emergències Procicat i la Creu Roja ha ofert avituallament als conductors atrapats. Els sindicats xifren en el 60% el seguiment de la vaga educativa d'aquest dimecres, mentre que el departament el rebaixa a menys del 30%. I encara de l'àmbit laboral, centenars de persones es van concentrar ahir a la tarda davant la seu de Nissan a l'Hospitalet de Llobregat en protesta per l'ERO anunciat per l'empresa japonesa, que planteja l'acomiadament de més de 200 persones a Catalunya. Una mesura que suposaria l'acomiadament de prop del 40% de la plantilla i que afecta les tres plantes catalanes. Escoltem Mònica Figueres, de Comissions Obreres, i Juan Carlos Yepes, d'UGT.
13: Fins que no ens quedi clar que realment aquí sobre gent i que aquest centre de recanvi s'ha de tancar, nosaltres no acceptarem capere o capero.
14: La mateixa empresa està encarregant de treure'ns feina aquí, donar-les a un altre lloc perquè feina allà, i ara vol justificar el tancament del centre.
3: I la multinacional sueca H&M planteja un ERO a les oficines de Barcelona. Un dels centres afectats és la seu del carrer Pallars, on treballen unes 230 persones. La companyia assegura que la reestructuració respon a la necessitat d'adaptar-se als canvis del mercat i mantenir una estructura més eficient. L'acord inclou indemnitzacions superiors a les que marca la llei, però els sindicats temen que aquest ajust sigui només un primer pas i alerten que en el futur es podrien anunciar nous tancaments de botigues. I encara de l'economia, la crisi de l'habitatge dispara les donacions entre familiars a màxims històrics a Catalunya, una via que es consolida amb un creixement superior al 20%. Segons les dades dels notaris catalans, l'any passat les donacions van fregar les 23.000 i la tendència es manté al primer trimestre d'aquest any, quan el creixement de les donacions torna a superar el 20% i ja se n'han signat més de 6.000. La vicedegana dels notaris és Raquel Iglesias.
15: Responen molt a la voluntat d'ajudar el fill o el familiar que vol adquirir un habitatge i potser està tenint problemes i una opció és la donació tant de diners per adquirir com del propi habitatge.
3: L'augment de les donacions coincideix amb el màxim històric de testaments a Catalunya. El 2025 es van autoritzar 144.000. Obrim la crònica esportiva parlant de futbol. Alexia Putellas s'acomiada del Barça en un últim partit en què les Blaugrana han guanyat contra la Reial Societat 2-1. Dani Esclusa.
16: Bon dia, nit carregada d'emocions la d'ahir a l'estadi Johan Cruyff, on la gran protagonista va ser, evidentment, Alexia Putellas. La capitana va poder gaudir d'un últim ball davant l'afició barcelonista que va retre homenatge a la llegenda culer. El moment més emotiu durant el partit va ser quan la megafonia de l'estadi va anunciar la substitució d'Alexia, ja cap al final de l'enfrontament, i es va formar un passadís amb les jugadores del Barça i també les de la Reial Societat per acompanyar la de Mollet del Vallès en els seus últims moments sobre el terreny de joc amb la samarreta del Barça. La traca final, però, va arribar amb el xiulet de l'àrbitre. Va ser aleshores quan, davant d'una afició entregada, es va poder veure en els videomarcadors el vídeo d'Alexia Putellas anunciant el seu adeu amb les jugadores d'un i altre equip acompanyant-la damunt del terreny de joc. Finalment, Alexia va agafar el micròfon, va dirigir-se a la grada i va donar l'últim adeu, ara sí, a la que ha estat la seva afició les últimes 14 temporades.
3: Així explicava precisament aquest adeu Alexia Putellas.
17: L'exigència que tinc a mi mateixa amb el rendiment i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desitjar.
3: D'altra banda, encara la Lliga Femenina, l'Espanyol ha empatat a 2 contra el Deportivo de la Coruña. Dels equips masculins ja coneixem el nom del proper fitxatge del primer equip del Barça, el davanter anglès Anthony Gordon. Josep Capel, bon dia.
18: Bon dia, el Barça ha pogut tancar el primer fitxatge de cara a la propera temporada. Es tracta del davanter anglès de la Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys, i que aquesta temporada ha fet 17 gols, 10 d'ells a la Champions, a més de 5 assistències. Tot pendent de la revisió mèdica que passarà aquesta mateixa setmana. Si ho fa satisfactòriament, firmarà per les 5 properes temporades. L'acord, com diu, definitiu i tancat amb el Newcastle és de 70 milions d'euros fixos, més 10 possibles amb variables.
3: I qui també s'acomiadarà a final de temporada és el tècnic del Barça de bàsquet, Xavier Pascual. Frank Robert.
19: Bon dia. Per acabar amb els rumors i també per afavorir l'equip de cara al play-off pel títol de la Lliga ACB, el Barcelona va emetre un comunicat explicant que Xavi Pascual plegarà quan acabi la temporada, abonant la clàusula de sortida d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador de la secció, que va arrencar el novembre passat i havia de finalitzar l'any 2028. A 2:15 del matí, Pascual donarà explicacions en roda de premsa.
3: I un apunt de waterpolo perquè el Catalunya ha guanyat l'Atlètic Barceloneta 14-9 en l'anada de la final de l'Eurocup femenina. De la cultura, Ràdio 4 de Ràdio Nacional celebra aquest vespre la quarta edició de l'Acústicament Fest, una festa oberta als oients amb actuacions i entrevistes d'artistes com Júlia Colom, Magalí Sare, Mazzoni i Hipnosi. Marta Orquín.
20: Una festa oberta als oients amb els millors artistes que han passat aquesta temporada per l'espai acústicament del programa de Ràdio 4 La Barrera del So, nominat al Premi Ràdio Associació d'Innovació. Per l'escenari de la Sala Nau, en un viatge que anirà del pop íntim al rock més delirant, desfilaran la mallorquina Júlia Colom, Magalí Sare, Masoni i els irreverents Hipnosi com a final de festa apoteòsic. La periodista Irene Desumvila, directora i presentadora de La Barrera del So, és l'organitzadora i mestra de cerimònies de l'Acústicament Fest, que es consolida en aquesta quarta edició com una cita de referència amb la música de proximitat en viu.
21: Avui dia la cultura va molt associada a l'oci, estem patint bastant la esdevenització de la música, sembla que doncs haguem d'assistir obligatòriament o que no ens puguem perdre alguns concerts d'estadi, i nosaltres el que intentem doncs és retornar aquesta cosa de proximitat entre l'artista i el públic.
20: El projecte que reivindica una escolta activa intercalarà les actuacions musicals amb les entrevistes. Un especial de 2 hores, de les 8:05 del vespre a les 10 de la nit, que podreu seguir en directe per Ràdio 4 i RTV Play. Posteriorment, la 2CAT emetrà un resum especial. La gent fa cua per treure els tiquets
22: del tren que ens portarà. Doncs bé, els esperem aquest vespre, aquest Acústicament Fest de Ràdio 4 de Ràdio Nacional a la sala La Nau del Poblenou de Barcelona. Amb aquesta recomanació cultural ens acomiadem. Els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem un molt bon dia.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
1: Bona tarda. El govern de la Generalitat reitera el seu respecte a la justícia després que l'Audiència Nacional hagi requerit informació sobre la campanya electoral de Salvador Illa a les eleccions del 2024. Una petició que inclou els papers presentats tant a la sindicatura com al Tribunal de Comptes sobre factures, contractes o despeses de publicitat. Respecte absolut a la justícia, segons Illa, qui també ha assegurat que els socialistes no són ingenus i no és casualitat, diu, que s'hagin demanat en aquest moment aquest tipus d'informacions.
2: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: Mentrestant, Junts reclama explicacions al PSC i ha registrat una petició de compareixença al Parlament per

0: perquè Illa doni explicacions. També reclamen des del PP que posa el focus en els indicis de la investigació judicial. És un dels punts pels que passa l'actualitat d'aquest dijous 28 de maig, però n'hi ha més. Àlex Eloi, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Nova reunió.
1: El govern assegura que presentarà una proposta definitiva als sindicats educatius en la sisena mesa sectorial des que es van reprendre les negociacions. Unes declaracions que no han estat ben rebudes per part dels representants dels docents. Esther Niubó, consellera d'Educació, i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Una proposta més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula, per atendre la complexitat, com també en el tema salarial.
3: Podem afirmar que estem aproximant-nos a un acord, però cal arribar-hi amb totes les garanties possibles. Pensem que aquest govern ha d'estar a l'alçada d'aquest moment històric.
1: En paral·lel, docents del Vallès i el Maresme han sortit al carrer en una nova jornada de vaga territorial.
0: Calor històrica.
1: Catalunya arriba al pic de l'episodi de calor aquest dijous amb temperatures que poden trencar rècords per l'època de l'any. A Lleida, els termòmetres es poden enfilar fins als 37 graus.
4: Por la mañana sí es más fresquecito, en la noche también, pero al mediodía, bueno, uno medio sale y le dan como calenturas en el cuerpo.
5: Que no es tiempo todavía, a ver, de agosto y julio.
6: El calorcito ya te agota y a los mayores más.
1: Segons dades del Meteocat, avui s'ha registrat la nit més càlida en un mes de maig. Ha passat a l'estació de Portbou, Coll dels Belitres, on el vent ha mantingut la temperatura per sobre dels 28 graus de mitjana, un fet inèdit al maig.
0: 6 mesos.
1: Des de l'inici del brot de pesta porcina africana, que deixa un balanç de més de 300 positius, tots senglars dins dels perímetres de contenció. Un radi que afecta diversos i manté tancats alguns espais naturals, com el parc de Collserola, a banda de pèrdues econòmiques importants pel sector. Pere Roquer, president de Saja.
7: Les explotacions porcines de Barcelona estan patint tant l'entrada com a la sortida. Aquesta carn no pot anar a exportació, per tant té un altre preu i evidentment està provocant unes pèrdues econòmiques aquí al país de més de 100 milions d'euros des de que recentment ens va entrar la BPA.
0: I més detalls.
1: De la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, 5.600 agents dels Mossos, 500 de la Guàrdia Urbana, així com efectius d'altres coses policials, participaran en el dispositiu de seguretat de la visita del Sant Pare. Una visita que es produeix en un context d'alerta antiterrorista 4 sobre 5 a la capital catalana i que generarà afectacions importants en la mobilitat als escenaris on es facin actes.
0: Gràcies, Àlex. Moment ara per la informació de serveis. I ens interessem per les carreteres a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. A hores d'ara, els principals problemes els trobem a la Ronda Litoral de Barcelona, a la B10, i a retencions entre Sant Adrià de Besòs i el Port en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril. A la mateixa Ronda Litoral i a retencions de Sant Franc al Port i de Sant Adrià de Besòs al Nus de Trinitat en sentit Besòs. A la Ronda d'Alt hi ha lentitud del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat i de Sarrià a Horta en sentit Besòs. A banda d'aquests problemes, va P7 i a lentitud a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la C-17 va força carregada de Parets de Mollet en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20 i a Cua, a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. I a l'autovia 2 hi ha intensitat al Bruc en sentit Lleida per un vehicle avariat que talla un carril. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: I la previsió del temps, evidentment, Noelia García.
9: Avui a Catalunya pugen notablement les temperatures i és un dia càlid i amb calor. Les temperatures superaran els 36 graus a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, però al Pirineu no es descarten ruixats de forma aïllada.
10: Edició migdia. Mireia Moreno.
0: 6 mesos des de la detecció del primer cas de pesta porcina africana a Catalunya. El brot continua actiu a hores d'ara, però contingut dins del perímetre de seguretat. Gairebé a diversos municipis catalans es troben ara mateix a la zona considerada del risc, entre ells el Parc Natural de Collserola, que continua amb tots els accessos tancats. Experts, cossos de seguretat i govern s'han centrat en l'últim mig any en contenir un virus que pot afectar tot el sector del porc català, el de la pesta porcina africana. Entre avui i fa 6 mesos, quan es va informar de l'existència d'aquest brot, s'han registrat més de 300 casos positius, tots senglars, dins la mateixa zona. L'objectiu, aleshores i ara, és evitar que s'estengui i entri a les granges. És un reportatge de l'Eloi Sadurní.
11: A El brot de pesta porcina a Catalunya és similar a altres episodis observats arreu d'Europa en les darreres dues dècades. Provoca una alta mortalitat en porcs domèstics i senglars. Joaquim Segalés és investigador del centre Irta Cresa.
12: Entre cometes, el virus no esperem que canviï substancialment, segur que no ho farà, però en canvi la dificultat és tot el que és la distribució, localització i com es mouen aquests animals. Aquí sí que tenim un problema i una dificultat afegida.
11: Una malaltia que per ara s'ha mantingut al voltant de Cerdanyola del Vallès. Els equips de contenció hi han perimetrat dos radis on el risc de contagi és elevat i on s'han detectat prop de 320 casos positius en els més de 5.700 senglars capturats i sacrificats. Jaume Torralba és cap dels agents rurals a la regió de Barcelona.
13: Tots aquests són animals que ja no estan en aquesta zona. Cada vegada ens costa més detectar senglars. Un hàndicap que tenim i estem treballant i que hem instal·lat és perquè el 80% de la zona infectada és boscosa. A dintre del bosc no tenim aquesta informació.
11: Les societats de caçadors organitzen en paral·lel batudes de senglars fora de les zones infectades, amb el doble objectiu de reduir la sobrepoblació de l'espècie i observar possibles focus de pesta porcina. El govern els ha llevat vedes de caça i distribuït material per recol·lectar mostres de les preses. En el que portem d'any s'han caçat més de 26.500 exemplars. El president de la Federació Catalana de Caça, Joaquim Zarzoso, apunta la manca d'eines tècniques i finançament dels equips.
14: Ajudar aquestes societats i ampliar les ajudes al sector, creiem que serà així, però a dia d'avui encara no han rebut un duro. Per tant, tots aquests diners estan sortint de la butxaca del col·lectiu de caçadors amb un esforç econòmic molt important, amb una situació crítica.
11: La prohibició d'accés a zones naturals al voltant dels perímetres d'infecció és la tercera de les mesures per impedir que el brot arribi a les granges de porcs, 39 de les quals el focus de la infecció. Un sector que la província de Barcelona té les seves exportacions restringides, tal com ha recordat el president del sindicat Assaja, Pere Roquer.
7: Les exportacions porcines de Barcelona estan patint l'entrada com a la sortida. Aquesta carn no pot anar a exportació, per tant té un altre preu i, evidentment, està provocant unes pèrdues econòmiques aquí al país de més de 100 milions d'euros des de que, desgraciadament, ens va entrar la BPA.
11: I reclama posar tots els mitjans per erradicar un brot que, des del novembre, està provocant pèrdues productives a la indústria porcina.
0: Saludem a Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Bona tarda, conseller.
15: Hola, molt bona tarda, Mireia.
0: Fa tot just 6 mesos de l'inici del brot de pesta porcina africana a Catalunya, m'agradaria començar preguntant-li en quin moment es trobarà mateix la situació, la contenció del brot.
15: Doncs bé, com tots sabeu, primer, l'alerta sanitària no s'ha acabat, per tant, continuem amb la lluita contra la PPA, però s'ha fet molt bona feina amb la contenció, està continguda i amb aquest procés de buidat sanitari dels animals i de rastreig per intentar acabar el més ràpid possible amb tot amb el virus en aquesta zona. Per tant, de moment contingut i en procés de resoldre's.
0: A causa d'aquesta alerta sanitària i d'aquestes tasques de contenció del virus, de moment es mantenen les restriccions i el tancament complet de prohibició d'accés al que és tot el Parc Natural de Collserola, a les zones forestals també dels municipis afectats, recordem gairebé una vintena inclosa a Barcelona. La previsió és que aquestes restriccions s'allarguin almenys durant tot l'estiu?
15: La previsió, jo crec, primer de tot, jo crec que no podem especular perquè cada setmana anem tenint nova informació sobre positius i, per tant, aquí el que estem fent és amb els tècnics, els científics, els professionals, són els que ens diuen aviam quines zones poden estar netes de virus i amb garanties. I, per tant, aquí nosaltres el que estem fent, ja hem convocat una reunió pels propers dies amb els alcaldes per explicar també el dia a dia com hem anat fent amb el sector, amb les administracions públiques, però també amb els alcaldes i amb totes les parts que poden tenir incidència en aquesta gestió, per dir-los doncs, que escolti, que ho farem el més ràpid possible per flexibilitzar aquestes mesures el més ràpid possible, però que de moment els tècnics encara ens diuen que és d'hora. Però en tot cas estem estudiant algun tipus de flexibilització en algun tipus de determinades circumstàncies en determinades zones, doncs també per alleugerir aquestes restriccions d'accés al mèdic en alguns municipis que genera un perjudici important.
0: De fet, amb l'arribada ara del bon temps, són diverses les veus de veïns, també responsables de negocis de la zona, que justament reclamen algun tipus de flexibilització per poder fer ús d'aquests espais.
15: Sí, ho farem tot el més ràpid possible i el millor possible per intentar fer-ho així, però també demanem comprensió. La crisi no ha acabat, que cal seguir treballant, i el que tampoc volem fer és fer un pas, precipitar-nos i que això ens faci fer diferents passos enrere. Sàpiga expliquen que jo acabo de tornar de Mèxic i el primer que ens van preguntar a Mèxic és com va la gestió de la crisi sanitària. Vàrem quedar que vindrien a les autoritats mexicanes vindrien a Catalunya per veure com estem treballant, i per tant cal també donar aquest missatge a tot el món, però també als nostres socis comercials, com també al sector agroalimentari, però també al conjunt de la societat, que estem dedicant tots els esforços i que ho farem sobretot el temps que faci falta, amb les mesures contundents que faci falta.
0: Tot el que té a veure amb les exportacions, no? En aquest cas de porcí fora de la Unió Europea, un sector important a casa nostra, afectat, sobretot en aquest moment més inicial del brot, aquestes exportacions, ara diríem que la situació està més estabilitzada.
15: Miri, jo li diré una dada negativa i una positiva. És evident que això ha tingut un impacte econòmic important i, per tant, no s'ha de negar. El 2025 això no es va notar, per tant, vam fer rècord històric d'exportacions agroalimentàries i el porcí es va mantenir. I el que sí que ha passat és aquest, tenim ara les dades del mes de gener fins al març, i el que veiem és un descens del valor econòmic, perquè el preu del porc ha baixat, per tant, hem exportat un 17% menys de valor, però hem augmentat el volum. I per tant, què vol dir? Que estem venent més, però menys més barat, hem augmentat un 3%. Què vol dir això? I sobretot que hem obert camí en països com Corea del Sud, com Vietnam, com països d'Àfrica, i per tant, o països europeus. Per tant, jo crec que aquí també té una resiliència i una professionalitat i una reobertura de nous mercats de les empreses de carn de Catalunya que nota que cap altre sector de l'economia seria capaç de treballar en tan poc temps. I per tant, aquí el que és important, no negar la major, hi ha dificultats, però alhora, sobretot, ser flexibles, ser resilients i veure com som capaços tots plegats de gestionar bé la crisi i, mentrestant, reobrir nous mercats que fins ara no teníem perquè no ens feien falta, però que ara amb les necessitats ens poden ajudar a superar aquesta adversitat. I que en el futur, quan això hagi passat, ens portarà també a tenir altres circuits comercials que també ens poden ajudar molt.
0: Conseller, aquest brot també ha reobert el debat sobre el control de la fauna cinegètica. L'estratègia de moment per contenir la pesta porcina ha passat per captures massives dels exemplars a les zones afectades. No sé si es contemplen d'altres mesures com la castració, o entenent que és complicat controlar la sobrepoblació d'exemplars.
15: Miri, jo també li voldria dir, arrel d'aquesta adversitat, el govern està prenent mesures històriques i mai vistes en la gestió de la fauna cinegètica. El problema era immens. Hi havia un desequilibri als ecosistemes i, a més, uns danys en els cultius, accidents de trànsit i proliferació de malalties animals. Això ha vingut per quedar-se i, per tant, primer missatge al conjunt de la ciutadania que ens està sentint. Cal gestionar el bosc, com cal gestionar la fauna cinegètica, perquè, si no, això ens porta uns desequilibris molt i molt grans. I això s'ha de fer amb criteris científics, professionals i tècnics. Per tant, que ningú s'espanti, no volem exterminar cap espècie, però el que sí que cal és recuperar aquest equilibri. I aquest equilibri, en el cas sanitari de la zona en qüestió, cal eliminar els animals, perquè si no, no acabarem mai amb la malaltia. Aquesta malaltia elimina el 100% dels animals infectats. Per tant, un tema sanitari diferent és el que estem fent a la resta de Catalunya, que estem fent amb plans de control poblacional, amb criteris professionals i científics, avaluar, fer diferents mesures, algunes de caça, altres de captures, altres, com deies, de matèries menjar que esterilitza. Altres senzillament d'evitar que la gent doni menjar, beure els animals i que se'n vagin a zones habitades, a zones de carreteres, vallats. Per tant, totes les mesures que siguin efectives, i sempre n'estem estudiant de noves, doncs les aplicarem per tal de reduir aquesta incidència, aquestes problemàtiques amb la fauna cinegètica. Ho dic perquè hi ha gent que està molt nerviosa, per una i altra banda, uns que pensen que han fet massa poc i són massa poc contundents, altres que pensen que són massa contundents i que els animals no tenen la culpa. Escolteu, ho fem pel carril del mig, amb la ciència, amb els tècnics i amb les persones que més en saben, i sobretot no descartant cap acció i dedicant el màxim de diners que s'ha dedicat mai en gestió cinegètica, per retirada de senglars, per a contractació d'empreses, mai s'havien dedicat tants milions d'euros, també augmentant la temporada de caça, com sabeu, una mesura històrica també de que es pugui fer també actuacions durant tot l'any.
0: Conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, gràcies per atendre la trucada de l'edició migdia i bona tarda.
15: Moltes gràcies a vosaltres per tota la feina que heu estat fent durant tota aquesta crisi. Gràcies i bona tarda.
0: Passen uns segons de 2:45 de la tarda. És moment de repassar l'actualitat esportiva. Marc Galluc, bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Esports. Recte final del mes de maig i dies de sortides esperades i alguna entrada més aviat inesperada. Esperada la de Xavi Pasqual al bàsquet blaugrana, només 6 mesos després d'arribar a la banqueta en aquesta segona etapa. L'escoltarem de seguida perquè avui ha donat explicacions al respecte. Esperada la d'Alexia, que porta 2 dies molt emotius i que ahir es va acomiadar de l'afició al Johan Cruyff, on també s'acomiadaven altres i avui mateix el club ha fet oficial l'adeu d'Ona Batlle. I inesperada l'arribada del davanter britànic Anthony Gordon, primer fitxatge del Barça per la pròxima temporada i que avui mateix passarà revisió mèdica a Barcelona. De seguida ho expliquem en aquests dies d'anada i tornada i de cloure temporades per planificar les següents. El treball de camp passarà als despatxos. Comencem. I ho fem en bàsquet perquè després que el Barça fes ahir oficial el que era un secret a veus, la marxa de Xavi Pasqual, avui el tècnic de Gavà ha donat explicacions al Palau Blaugrana del perquè d'aquesta sortida només 6 mesos després de substituir Joan Peñarroya a la banqueta del Barça. Anem cap al Palau. Fran Robert, bona tarda.
17: Bona tarda, sí. Xavi Pasqual ha decidit comparèixer sol a la sala de premsa d'aquí del Palau. Estava plena de gom a gom i a la primera fila hi eren per donar-li suport el president en funcions Rafa Juste i el director general de la secció de bàsquet, Joan Carles Navarro. El de Gavà ha desmentit qualsevol tipus de guerra, conflicte amb el club i, de fet, ha assegurat que el seu laportisme continua intacte. A més, ha explicat que marxarà a final de temporada, abonant la clàusula de sortida, que és d'uns 400.000 euros, perquè ella està acostumat a una manera de treballar i el Barcelona no li pot donar totes les eines que necessita doncs, per la situació econòmica. Per fer-ho ras i curt, ha repetit diverses vegades la paraula desgast.
18: La situació és una situació de desgast. Heu d'entendre que no sóc la mateixa persona que va deixar el club el 2016. Des d'aquí he marxat, he tingut molta via. He estat a 2 clubs diferents on el bàsquet era l'únic esport d'aquests clubs i m'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer, lògicament, en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona.
17: Pasqual s'ha emocionat en algun moment i ha justificat també la seva sortida parlant de patiment. Ha dit que no es perdonarà mai no haver classificat el Barça pel play-off de l'Eurolliga.
18: I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per d'endavant.
17: Recordem que aquesta segona etapa de Xavi Pasqual al conjunt blaugrana va començar el novembre passat, havia de finalitzar l'any 2028, però acabarà després del play-off de la CB. Espera acomiadar-se aixecant la Lliga i sobre el seu futur no ha volgut confirmar que ho té fet amb el Dubai Basketball.
16: Doncs això és el que ha dit Xavi Pasqual en el decurs d'aquesta roda de premsa que ha acabat fa uns minuts al Palau Blaugrana i per tant són les explicacions que dona el tècnic del Barça, que encara haurà d'esperar doncs, la darrera jornada de Lliga i tot el play-off. Gràcies, Fran, bona tarda.
17: Bona tarda.
16: Una darrera jornada que es disputarà aquesta prèvia al play-off demà divendres amb aquests partits pel que fa als equips catalans. El Barça, amb Xavi Pasqual encara a la banqueta, jugarà a la pista de l'Andorra 8:45 del vespre. A la mateixa hora, duel català entre el Girona i el Joventut a les 6 de la tarda abans d'aquests 2 partits, el Manresa, el Real Madrid i també l'UCAM Murcia Lleida. Tot això pel que fa al Barça de bàsquet. I uns marxen i altres venen. Passem ara al futbol perquè el Barça ja té el primer fitxatge per la pròxima temporada, l'anglès Anthony Gordon, després d'una operació feta amb força discreció. Josep Capel se l'espera avui mateix. Bona tarda.
19: Bona tarda. Sí, de fet, ara mateix ja està viatjant en direcció a Barcelona. Ja hi ha hagut imatges pujant a l'avió, com dic, per viatjar cap a Barcelona. I segons hem pogut saber, arribarà aproximadament a 2:45 de la tarda. D'allà anirà directament a l'Hospital de Barcelona i entre les 3 i les 5, perquè és una revisió d'aproximadament 2 hores de durada, de 3 a 5 a l'Hospital de Barcelona passarà, com dic, aquesta revisió mèdica. No viatja sol, viatja acompanyat de la seva família. La família només anirà directament a l'hotel, on es concentra habitualment, per cert, el primer equip del Barça, i el jugador, quan acabi de passar la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona, anirà per reunir-se amb la seva família, que ja l'esperaran. Això, per tant, és el pla de cara avui d'Anthony Gordon. un fitxatge, com dius, express.
0: Sí, una mica inesperat, com a mínim, tan ràpid.
19: Correcte,
0: no?
19: I ahir mateix el van tancar, com vam anunciar en aquesta casa, a quarts de 10 de la nit.
0: Sí, sí,
19: operació que tanquen ahir mateix amb el vistiplau definitiu dels propietaris del Newcastle, que van enviar un fax al Barça dient que efectivament ja estava tot absolutament tancat, acceptaven aquestes condicions de 70 milions d'euros fixos en aquest traspàs, més 10 possibles en variables. El jugador firmarà per les 5 properes temporades. Recordem que té 25 anys, va començar la seva carrera professional a l'Everton i les 3 darreres temporades ha jugat al Newcastle. De fet, aquesta mateixa temporada, recordem que el Barça ha tingut un parell d'enfrontaments amb el Newcastle, en un d'ells pràcticament no va jugar perquè sortia de lesió, però ha estat jugador clau. 17 gols aquesta temporada, 10 d'ells en Lliga de Campions, només darrere de Kylian Mbappé, a més de 5 assistències. Bons números els seus, tot i que, evidentment, el que ha fet donar el pas definitiu al Barça i, sobretot, a Hansi Flick, és la manera de jugar que té Anthony Gordon. Per tot aquí que no l'hagi vist, és un jugador perfil molt similar al de Rafinha.
0: Sí.
19: És a dir, va molt bé a l'espai, molt bé en el que és la recuperació després de pèrdua, i és el jugador més ràpid de la Premier. És a dir, que jugador amb ampliació i que corre, i, a més, com hem donat amb les dades, que té gol. Per tant, és un perfil molt de Hansi Flick, que l'havia demanat. Hi havia d'altres clubs com el Liverpool i el Bayern molt interessats. El Barça s'ha pogut avançar i ha pogut tancar, com dic, aquesta operació. Es convertirà en el primer fitxatge del Barça de cara a la propera temporada. I no serà l'únic, perquè estaven parlant de reforços. Continuen buscant un central i compta també amb un davanter centre substitut de Robert Lewandowski, perquè Gordon arriba, segurament això farà que no puguin retenir, perquè havia estat cedit aquesta temporada Marco Rashford, perquè aquesta posició ja està coberta, però en tot cas encara continua buscant la del davanter centre. Ahir Deco a la ciutat de Barcelona ja es va reunir amb l'entorn de Julián. És l'objectiu número 1, tot i que no és l'única opció. Ja saben les condicions de l'Atlético de Madrid, que són de 150 milions d'euros, sense que hi hagi cap jugador de pel mig. Aquestes són les condicions de sortida. En tot cas, l'Atlético, recordem que fa poc deia que era intransferible i que si algú volia, doncs els quasi 500 milions d'euros, que és la clàusula del jugador. Per tant, preu ja li han posat.
0: Ja li han posat preu, està al mercat.
19: A partir d'aquí, el Barça ja ho sap, el Barça encara no ha presentat una oferta a l'Atlético de Madrid, o una contraoferta, en tot cas ho farà en les pròximes hores.
0: Doncs estarem molt pendents, aquest fitxatge de Gordon i tot el que faci avui ho explicarem en d'altres serveis informatius i molt pendent de tota l'actualitat del Barça, com no. Gràcies, bona tarda.
19: Fins ara.
0: I tornem als comiats. Hem començat pel de Xavi Pasqual i sempre en clau blaugrana. Hem seguit amb una arribada inesperada, com explicàvem, però ara tornem als comiats, perquè ahir va cloure el d'Alexia Putellas, després de 2 dies molt emotius i en aquest cas davant de l'afició en el seu darrer partit al Johan. Un partit on el de la capitana no va ser l'únic adeu, i van haver més que se sabien però no eren oficials, i avui un d'ells sí que ja ha estat fet oficial. Fa alguns minuts, Dani Esclusa, bona tarda.
20: Bona tarda, Marga. Sí, fa només una estona aquest mateix matí el club ha comunicat oficialment l'adeu d'Ona Batlle, que deixarà el Barça després de 3 temporades al primer equip. Una Ona Batlle que ja va ser acomiadada ahir per les seves companyes i el públic del Johan Cruyff quan va deixar el terreny de joc. Exactament el mateix va passar amb Mapi León, sobre la qual estem esperant encara que en qualsevol moment el club oficialitzi també la seva sortida. No ha passat de moment. Evidentment, la gran protagonista de la nit ahir va ser Alexia Putellas. La capitana va poder gaudir d'aquest últim ball amb la samarreta del Barça davant una afició que l'ha acompanyat durant les últimes 14 temporades. Va rebre el reconeixement tant de les seves companyes com de les seves rivals, en aquest cas les jugadores de la Reial Societat, i al final dels 90 minuts va poder dirigir-se a l'afició amb aquestes emotives paraules.
21: El camí ha estat preciós. Em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip, i estic segura que vosaltres tornareu a estar allà com cada any i tornarem a celebrar les victòries d'aquest equip magnífic que estan fent història dins i fora del camp.
20: Un camí que ara arriba al seu final, però que deixa un llegat únic i gairebé irrepetible, com explicava una altra de les capitanes del vestuari culé, la central Irene Paredes.
22: Es algo único, el camino que ha hecho, que nos ha marcado. A la vista está, hace 14 años, donde, a qué equipo llegó y lo que es hoy el Barça a nivel de club, a nivel de sociedad. Entonces yo creo que es muy difícil describir todo lo que ha generado.
16: I avui Sònia Bermúdez ha fet oficial la llista de convocades pels dos darrers partits de classificació pel Mundial Femení, amb 11 jugadores blaugranes, entre elles la mateixa Alexia i la gran novetat Aitana.
20: Doncs sí, Aitana Bonmatí torna a una convocatòria després de la seva lesió, recordem, el passat novembre, en una llista, com deies, amb 11 jugadores del Barça i també 7 de catalanes. És una llista molt important, a més, perquè és per disputar els dos últims partits de la fase de classificació pel proper Mundial de Brasil, que es disputarà el pròxim estiu, i Espanya juga el primer partit contra Anglaterra, necessita guanyar per més d'un gol per arribar a l'última jornada contra Islàndia, depenent d'elles mateixes. Si no ho fa així, seria complicat que arribessin a quedar primeres i aleshores haurien d'anar a la repesca.
16: Doncs partits importants dels que ja us parlarem, amb 11 blaugranes, 7 catalanes i Aitana, que torna després de la seva greu lesió, ja ha jugat amb el Barça, però encara no ho havia fet amb la selecció. Gràcies, bona tarda.
20: Bona tarda.
16: I el partit que va servir de comiat ahir per Alexia i les altres, el Barça d'Or i el Societat 1, un resultat ja intranscendent, corresponia a una 29a i penúltima jornada on també va jugar l'Espanyol, que va empatar 2 al camp del Depor, i dimecres ho va fer el Badalona, perdent 0-4 contra el Real Madrid. La darrera jornada de la Lliga Femenina es disputa diumenge i els equips catalans, sense res en joc, s'acomiadaran de la temporada amb aquests partits: Madrid, Club de Futbol Barça, Llevant Badalona i Espanyol Sevilla, tots a les 4 de la tarda. I parlant de l'Espanyol, mentretant, el club, el nou director esportiu Monchi, ja treballa en la classificació per la pròxima temporada i s'ha anunciat unes primeres marxes, en aquest cas, pel segon equip. Jaume Riello, bona tarda.
2: Què tal, Marca? Bona tarda. Sí, l'entrenador de l'equip B, Raúl Jardiel, acabava contracte i des de la nova direcció esportiva, encapçalada per Monchi, han decidit no donar-li continuïtat. El tècnic aragonès marxa de l'Espanyol B després d'una única temporada en què l'equip blanquiblau ha finalitzat a mitja taula en desè lloc al seu grup de segona federació. També surt del equip el segon entrenador, la mà dreta de Jardiel, Pablo Roldán, que també finalitzava contracte. Com a substitut són el mític exdavanter espanyolista Sergio García, actualment seleccionador espanyol sub-17. Aquesta és una de les primeres tasques, com bé deies, per a la secretaria tècnica de Monchi, com també cobrir la sortida de Carlos Romero, indiscutible en el lateral esquerre, que se'n torna al Villarreal, estava cedit. Sembla que el principal candidat és el neerlandès Quilinchi Hartman, del Burnley, l'equip amb el qual l'Espanyol comparteix propietat. Tots dos estan sota el paraigües de la companyia de l'Ampeix.
16: Doncs així està l'Espanyol. Gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
16: I l'entorn del Girona comença a molestar i molt el silenci absolut del club després del descens. Josep Guardiola.
3: 6 dies ja fa que el Girona Futbol Club va certificar el seu descens a la segona divisió A i després d'aquest període encara a Montilivi no ha sortit ningú a donar la cara i a donar explicacions. No ho ha fet la propietat, tampoc ningú del Consell d'Administració ni el director general. Per tant, ara mateix hi ha tantes incògnites com descontent al voltant del conjunt gironí. De fet, aquest matí la Federació de Penyes ha tret un comunicat en el qual, entre altres coses, parlen del desmantellament que ha tingut la plantilla que fa 2 anys va jugar a la Champions. També parlen de quina estratègia de futur hi haurà i de la poca transparència que hi ha des de l'entitat. Escoltem el vicepresident de la Federació, Cristóbal Sánchez.
4: Explicacions de fets, de temes d'infraestructures, de temes de fitxatges, temes de gestió, temes de comunicació, en el qual doncs, pensem que hi ha hagut moltes errades. Doncs, la transparència que sempre hem demanat i tenir clar el projecte de futur. I, per l'altra banda, doncs, la transparència i la comunicació amb l'aficionat, que sempre hem estat, com ara, esperant que algú ens doni un bri d'esperança.
3: I paral·lelament a aquesta trista actualitat, els seguidors del Girona saben que 3 jugadors que han conformat la plantilla d'aquesta temporada els podran veure aquest pròxim estiu jugant al Mundial de Canadà, Mèxic i Estats Units. Són Witsel, que jugarà amb la selecció de Bèlgica, Unagi, que ho farà amb el Marroc, i el cas més sorprenent, el del porter croat Dominic Livaković, que recordem no va jugar ni un minut amb la samarreta del Girona. De fet, es va negar a jugar durant la primera volta, però que aquest Mundial podria ser el porter titular de Croàcia.
16: Gràcies. Abans d'acabar, dir que el Club Natació Catalunya va derrotar l'Atlètic Barceloneta 14-9 a l'Eurocup, a la final de l'Eurocup femenina, i hi haurà un partit de tornada a Mataró. I d'altra banda, que Jorge Vargas, amb la seva primera experiència a primera divisió, serà el nou entrenador de la Indústria Santa Coloma de Futbol Sala. És tot, bona tarda.
23: Las 2, la 1 en Canarias.
24: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
23: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en este jueves en el que ya no es un sumario desgranar un auto, hablar de una operación, sino hacer frente a una sensación distinta para cada punto del arco parlamentario. Y muy diferente si salimos a la calle y cambiamos la moqueta del Congreso por el asfalto. Pero que simplemente es una sensación que no provoca nada, simplemente nada se mueve. Hoy reposado el auto del juez Pedraz sobre una presunta trama para desactivar procesos judiciales e investigaciones relacionadas con el PSOE, las posturas políticas siguen en lo mismo. El Gobierno asegura que la decisión de Pedro Sánchez de agotar la legislatura es firme, que hay que dejar trabajar a la justicia y que se esclarezca la investigación y que se están utilizando herramientas al margen de la democracia para derribar al Gobierno. Uno de los más duros ha sido esta mañana Óscar Puente.
1: Y esto habla muy a las claras de cuál es el sentido y cuál es el trabajo que algunos están haciendo para derribar a un gobierno. No con una convocatoria electoral, no en las urnas, sino con otras mañas, con otras herramientas. Y desde luego el Partido Socialista esto no lo va a consentir.
23: El resto de los ministros socialistas en la línea, sin perder de vista ni a los socios, que de momento no van a apoyar una moción de censura, aunque no ven tan clara la instrumentalización de la justicia, pero siguen pidiendo explicaciones, y en el caso del PNV insisten en elecciones, ni a la oposición. Alberto Núñez Feijóo reitera foco Sánchez y los socios. Se suma la petición del PNV, pero por razones muy distintas a la de los gelchales. Eso o moción.
5: O bien una convocatoria electoral inmediata, o bien los partidos que sostienen al gobierno dejen de sostener al gobierno sin mayoría, sin presupuestos y sin decencia.
23: Y todo atentos a dos escenarios judiciales, uno en Badajoz con el inicio del juicio al hermano del presidente David Sánchez por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Hoy cuestiones previas en la vista oral sobre el proceso de contratación de Sánchez en la diputación local. Hay otros 10 acusados, entre ellos el expresidente de la propia diputación Miguel Ángel Gallardo. La acusación popular asegura que hay indicios para condenarle. La defensa plantea la nulidad del juicio.
6: Solamente lo diré en el desarrollo del plenario una vez, pero hombre, que evidentemente esto tiene una inspiración de signo políticos, yo creo que no se le escapa a nadie.
23: Y otro juicio, este relacionado con el PP, el de la operación Kitchen. Hoy declaraciones de dos de los principales acusados, el exsecretario de Seguridad Francisco Martínez y ahora el exministro Jorge Fernández Díaz, ambos negando órdenes desde el gobierno para recuperar información incriminatoria para el PP. Audiencia Nacional. Laura Herrero, buenas tardes.
8: Buenas tardes, sí, tampoco el ministro del Interior conocía la operación Kitchen, asegura Fernández Díaz, que se enteró por la prensa a finales del 2015.
9: Y tal. Pero hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitchen.
8: Como ministro no intervino, dice, ninguna operación policial, excepto a las relacionadas con el terrorismo. No reconoce los mensajes con los que Francisco Martínez, su ex número 2, lo incriminó y en los que se leía que conocía detalles de ese espionaje a Luis Bárcenas, aunque notarios y peritos no pudieron acreditar en sede judicial que fuera Fernández Díaz el remitente. Sea como sea, Francisco Martínez, el primero en declarar, no ha hablado de esos mensajes y ha echado un capote durante su declaración al exministro del Interior y también, por cierto, lo ha negado todo. Ambos solo contestan a las preguntas de sus respectivos abogados. Para Fernández Díaz y para Francisco Martínez, la Fiscalía pide 15 años de prisión.
23: Del exterior siguen las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para intentar llegar a una paz definitiva en medio de acusaciones de vulneración del alto el fuego y con Israel barriendo el sur del Líbano antes de que llegue ese posible acuerdo. El ejército de Netanyahu sigue bombardeando y asesinando libaneses. Corresponsal en Jerusalén, Santiago Echevarría, buenas tardes.
25: Buenas tardes, y por primera vez en la escalada iniciada esta semana, Israel ha atacado hoy también Beirut, un edificio de viviendas en la capital. Tel Aviv lo define como un ataque de precisión, pero sus bombardeos están masacrando a diario a la población libanesa, especialmente en el sur del país y en Tiro, la principal ciudad de la zona. Gazwan al-Hawani es uno de los vecinos que esta mañana mostraba las calles de la ciudad totalmente en ruinas y se reafirmaba en permanecer allí, a pesar de que Tel Aviv está formando el desplazamiento de todos los habitantes de la región. La ofensiva de Israel ya es total contra todo el país, va en aumento sin dejar ya ningún rastro de la tregua que sobre el papel y solo sobre el papel continúa en vigor.
23: Gracias. Y la situación en Próximo Oriente, que sigue incidiendo directamente en el comportamiento de los mercados. Hasta allí nos vamos. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Esas acusaciones de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán lastran hoy a las bolsas e impulsan de nuevo al petróleo. El crudo Brent, el de referencia en Europa, subió un 3% hasta el entorno de los $97 por barril. Aún así, las caídas son ligeras, de en torno al 0,5%. El IBEX 35 retrocede ese medio punto porcentual y cotiza algo por debajo de la frontera de los 18.300 puntos. De momento, Wall Street apunta a una apertura en rojo, al igual que las europeas, a la espera de conocer una cifra de inflación del mes de abril en Estados Unidos y su dato de crecimiento económico del primer trimestre.
23: Jueves 28 de mayo, Aymar, Rosa Perarna, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Sandra. Y empezamos hablando del tiempo en este jueves, de nuevo sofocante tras una noche en la que a muchos les habrá costado conciliar el sueño por el calor. Los termómetros siguen disparados, rozando incluso los 40 grados en algunas comunidades como Extremadura. Hasta allí nos vamos. Patricia Hernández, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Los termómetros de Extremadura están sudando este mes de mayo. Hay quienes ya están acostumbrados a las altas temperaturas, pero otros no lo están llevando tan bien.
12: Muy mal, hija, muy mal.
13: Y es que además ni refresca por la noche, estás en casa fatal.
14: También estamos acostumbrados, estamos en Extremadura y es lo que hay.
26: Pues el calor muy bien, mira, ahora mismo corre airito, pega un poquito, buscamos la sombra y estupendamente bien.
11: Aire acondicionado, bebidas refrescantes, cada persona intenta combatir el calor a su manera.
13: Ducharme mucho porque ayer creo que me duché 3 veces.
12: Te intentas refrescar un poco con el aire acondicionado y con cosas y bebidas fresquitas.
26: Pasamos por el parque, nos vamos a la fuente, nos quitamos la gorra que tenemos puesta, nos lavamos la cara, la nuca un poco y a combatirlo.
11: Extremadura registrará este jueves temperaturas máximas por encima de los 38 grados.
10: Hablamos ahora de una hazaña médica pionera en Europa que ha permitido salvar a un bebé antes de que naciera. Un equipo de profesionales de 2 hospitales de Barcelona lograron operarle con éxito dentro del útero materno cuando apenas pesaba 700 gramos después de detectar que sus intestinos se estaban formando fuera del cuerpo. Ana Bañeres.
27: En la semana 20 de gestación, por una ecografía, se detectó en el feto una malformación congénita. Había desarrollado los intestinos fuera del cuerpo a través de un orificio en la pared abdominal, situado a la derecha del cordón umbilical, que al quedar expuestos al líquido amniótico podían inflamarse, perder riego sanguíneo y sufrir necrosis, con graves consecuencias para el bebé después de nacer. Para evitar esta situación, se procedió a una cirugía fetal de gran precisión. Primero se hizo una punción en la pared abdominal del bebé para relajarlo y colocarlo en la posición óptima, y después se procedió a la cirugía, como explican el doctor José María Martínez y el doctor Xavier Terrado.
28: Esta inyección se hace con una aguja de 1 milímetro con control ecográfico de forma ambulatoria, como si fuera una amniocentesis, y se esperó 2 semanas para que hiciera efecto la toxina y fue a quirófano.
29: En por vía endoscópica, devolver el intestino al interior de la cavidad abdominal, asegurando pues que no compromete pues el flujo del cordón umbilical, y cerrar.
27: Hoy Tiago tiene 2 meses y se alimenta normal.
10: A partir de medianoche tendremos también en el que, según el CIS, es el mayor problema para los españoles, la vivienda. Las cifras de estadística dejan claro hoy por qué en el primer trimestre del año los precios han subido un 14% hasta superar los 2.300 euros el metro cuadrado, un récord histórico. Y una última parada antes de los deportes, en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde ha empezado el juicio al futbolista Rafa Mir, acusado de agredir sexualmente a una joven a la que conoció en una discoteca en 2024. La Fiscalía pide para él 10 años de cárcel. Hoy ha declarado la víctima, que tenía entonces 21 años. A las puertas de la audiencia está Jaime Díaz Laina.
30: Tras un paraván, las dos víctimas han relatado cómo conocieron a los futbolistas de madrugada en la zona VIP de una conocida discoteca de Valencia. La denunciante de Rafa Mir admite que allí se besó con él, pero que el flirteo terminó cuando, en el taxi con más gente en dirección a la casa del futbolista, él decidió coquetear con su amiga, con la que mantuvo relaciones sexuales consentidas más tarde. Al regresar con el grupo, ha declarado, Mir la tiró vestida a la piscina y dentro la inmovilizó y le introdujo los dedos en la vagina, algo que repitió más tarde en un baño de la casa cuando ella manifestó que se quería ir. Por su parte, la denunciante de Pablo Jara ha descrito que él la toqueteó dentro de la piscina tras su encuentro sexual con Rafa Mir y que le pegó un puñetazo para echarla de la casa cuando su amiga salió gritando del baño. Los testigos de los futbolistas han negado esta versión, han descrito lo ocurrido como una discusión entre ambas por celos y que acabaron echándolas, eso sí, han admitido empujones de la casa, razón por la que creían que les habían denunciado. La sesión por el momento continúa a la espera del testimonio de ambos acusados.
23: Gracias. Una cosa más de la justicia. Acabamos de saber que la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha anulado la sentencia que absolvía a la actriz Ana Duato y al productor Miguel Ángel Bernardeu de fraude fiscal en el denominado caso Numaria. Ha ordenado que se repita el juicio contra ambos con un tribunal diferente. En una resolución de 389 páginas, el tribunal estima que el recurso de la abogacía del Estado contra la sentencia absolutoria, al considerar que no se justificó en términos de lógica racional, dice, las razones por las cuales les eximió de responsabilidad penal. Y un apunte de deportes. Daniel Ampuero, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Primera lista de Sonia Bermúdez tras el anuncio de la salida de Alexia Putellas del FC Barcelona, donde ha tenido un recuerdo para la jugadora que abrió el camino a todas las demás a llevar a la selección, donde está ahora defendiendo el título de campeonas del mundo. Y además es una lista donde ha vuelto tras una grave lesión la que es su sucesora, Aitana Bonmatí.
23: Gracias, más y media.
2: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Anna Bañeres.
3: Bona tarda, màxim respecte a la justícia. Aquest és el missatge del president de la Generalitat, Salvador Illa, després que l'Audiència Nacional hagi requerit informació sobre la campanya del PSC a les eleccions del 2024 que van portar Illa a la presidència. Una petició que inclou els papers presentats tant a la sindicatura com al Tribunal de Comptes sobre factures, contractes o despeses de publicitat. Assegura Illa que els socialistes no són ingenus i que no és casualitat que s'hagin demanat ara aquest tipus d'informacions.
4: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
3: I mentrestant, Junts ha registrat una petició de compareixença al Parlament perquè Illa doni explicacions. De seguida ho ampliem, abans repassem la informació de serveis i coneguem quin és l'estat de la circulació a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. A hores d'ara l'autopista T7 i a l'altitud a Barberà del Vallès en tots dos sentits. La C-17 va força carregada de parets a Mollet en sentit Barcelona. La Pota Nord, a la B-20 hi ha retencions entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A l'autovia 2 hi ha retencions a Castellolí en sentit Barcelona per un vehicle variat que talla un carril. A més intensitat al Bruc en sentit Lleida per un altre vehicle variat que restringeix un carril. A la C-32 a l'autopista del Garraf hi ha l'altitud de Viladecans a Sant Boi de Llobregat en sentit nord, en sentit Barcelona, i un cop a Barcelona a la Ronda Dalt hi ha l'altitud i aturades entre el Nus de Trinitat i Pedralbes en sentit Llobregat per un vehicle variat que talla un carril i retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral i retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, és una franca al Port en sentit Besòs i a Bonpastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Gràcies, i pel que fa al temps, a aquesta hora estem molt pendents d'un incendi a Òrrius, al Maresme. El foc s'ha declarat al pati d'una indústria, però ja ha passat a zona forestal, amb una columna de fum molt visible des de diversos municipis. Una vintena de dotacions dels bombers treballa sobre el terreny per extingir les flames i s'enviarà un SOS a la població propera per demanar-ne el confinament. I tot plegat amb les temperatures en ascens, avui Catalunya arriba al pic d'aquesta primera onada de calor. A Emet, Noelia García.
17: Avui a Catalunya pugen notablement les temperatures i és un dia càlid i amb calor. Les temperatures superaran els 36 graus a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, però al Pirineu no es descarten ruixats de forma aïllada.
2: Edició migdia. Mireia Moreno.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, trasllada el seu respecte a la justícia enmig del degoteig de casos judicials que envolten el PSOE i l'endemà que el jutge de l'Audiència Nacional requerís als socialistes documentació relativa a la campanya electoral del PSC a les eleccions del Parlament del 2024. Illa, però, avisa que els socialistes no són ingenus. Lorena Enns, bona tarda.
18: Bona tarda. Sí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha insinuat que hi ha una intencionalitat política més enllà de la judicial darrere de les causes judicials i investigacions que envolten tant el president del govern, Pedro Sánchez, com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i a l'entorn del PSOE. El president de la Generalitat ha reiterat el seu respecte a la justícia i ha defensat que la veritat s'acabarà imposant.
4: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
18: Són declaracions del president en un fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, un fòrum en el qual Illa també ha assegurat que ningú aconseguirà doblegar el socialisme. Ho ha dit l'endemà que el jutge Pedraza requerís als socialistes catalans documentació de la campanya de les autonòmiques del 2024. El PSC, que ja ha posat a disposició de la justícia tota la documentació, ha assegurat haver respectat la legislació electoral en tot moment.
1: Gràcies, Lorena. Doncs Junts reclama explicacions a Salvador Illa i al PSC i ha registrat una petició de compareixença al Parlament per al president de la Generalitat. Insisteix en vincular el diputat de Junts al Congrés, Josep Maria Cruzet, al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
5: Aquí habitualment alguns juguen a fer veure que la mà esquerra no sap què fa la mà dreta. I a la pràctica, la mà esquerra i la mà dreta formen part del mateix cos. I això només cal veure com a la campanya electoral a Catalunya president Sánchez va vindre a fer campanya de manera contundent, president Zapatero va vindre a fer campanya de manera contundent.
1: També reclamen explicacions des del PP, que posa el focus en els indicis de la investigació judicial. N'ha parlat també al Cafè d'Idees del diputat popular Santi Rodríguez.
6: En el cas del Partit Socialista de Catalunya, escolti'm, veurem si el jutge ha demanat aquesta documentació és perquè té alguna sospita i, per tant, veurem si està fonamentat o no està fonamentat. No sóc jo el qui s'ha de pronunciar si té dubtes o no té dubtes sobre la netedat de la campanya. Jo crec que si han demanat aquesta documentació és perquè deuen tenir alguna sospita.
1: El govern assegura que avui presentarà una proposta definitiva als sindicats educatius en una nova jornada de vaga territorial al Maresme i al Vallès. Més detalls, Laura Hurtado.
8: Després que la mesa d'ahir acabés sense acord, aquesta tarda es reuniran de nou per avançar en un possible pacte. La consellera Esther Niubó ha explicat a la Comissió d'Educació al Parlament que hi ha una nova proposta sobre la taula i és l'última que farà el govern. Unes declaracions que Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, considera inacceptables.
9: Una proposta més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial.
16: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa.
8: En paral·lel i com a mesura de pressió continuen les mobilitzacions dels docents avui al Vallès i al Maresme, on han tallat la C-32 a Mataró durant gairebé 2 hores.
1: Gràcies, Laura. I tot plegat quan Catalunya arriba al pic de l'episodi de calor aquest dijous, amb temperatures que poden trencar rècords per l'època de l'any. A Lleida, els termòmetres es poden enfilar fins als 37 graus.
19: Por la mañana sí es más fresquecito, en la noche también, pero al mediodía, bueno, uno medio sale y le dan como calenturas en el cuerpo.
20: Que no es tiempo todavía, a ver, de agosto y julio.
21: El calorcito ya te agota y a los mayores más.
1: Segons dades del Meteocat, avui s'ha registrat la nit més càlida en un mes de maig a casa nostra i tot fa preveure un estiu i una campanya d'incendis marcada per la forta calor i l'acumulació de vegetació. N'ha parlat Núria Parlon, consellera d'Interior.
22: Que malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil. Durant tot el mes de març-abril hem tingut ventades importants i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui material combustible.
1: La consellera ha fet una crida a extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes, i recorda que, malgrat van ser poques les hectàrees cremades, l'any passat van augmentar més d'un 62% els incendis de vegetació. De fet, com els dèiem a l'inici d'aquest informatiu, a aquesta hora continuem pendents de l'incendi declarat a Òrrius, al Maresme, que s'ha declarat al pati d'una indústria, però ja hauria passat a zona forestal. Almenys una vintena de dotacions dels bombers treballen sobre el terreny per a extingir les flames i es demanarà el confinament de la població propera. Sobre la calor, aquesta primera calorada ha coincidit, a banda, amb el tram final del curs escolar. Toni Conde.
24: L'Associació de Famílies d'Alumnes de Catalunya exigeix al Departament d'Educació intervencions ràpides als centres més afectats per la calor, al mateix temps que veu necessari un pla estructural, dotat de pressupost i amb calendari, per a evitar els efectes negatius de la calor en els alumnes. Lidon Gasull, directora de la FAC, a Ràdio 4.
31: Hem de fer ràpidament un diagnòstic dels nostres centres i, per tant, fonts d'aigua, ombratge, mesures de com han de funcionar, no? Baixem persianes a la nit, no? Com hem de funcionar els centres per intentar garantir el màxim confort tèrmic i veure i començar a fer actuacions en els centres educatius amb un pla.
24: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat aquest matí al Parlament que els nous pressupostos permeten intervencions urgents als centres, com per exemple la instal·lació de ventiladors, i que alhora s'avança en una estratègia integral.
1: Canviant de qüestió, la indústria catalana destrueix 1 miler d'empreses en 3 anys, però creix en ocupats i en PIB per l'augment de grans empreses, un fenomen que no s'ha vist a Catalunya en tota la sèrie històrica, segons l'informe de la patronal CECOT, Climent Sabater.
7: En l'últim trienni han desaparegut a Catalunya més d'un miler d'empreses industrials, la majoria micro, de menys de 10 treballadors. A la vegada hi ha 30 de noves amb més de 50 treballadors i 40 més amb plantilles superiors a les 250 persones, un augment de companyies grans inèdit a la indústria catalana. Amb tot el sector guanya ocupats de forma sostinguda, dona feina a 600.000 treballadors i augmenta el seu PIB, frega els 60.000 milions d'euros. El dubte del president de la patronal CECOT, Xavier Panés, és si es viu una reconversió amb empreses més grans o si s'està destruint teixit industrial.
10: Doncs a veure si és que realment ho estem fent fantàstic i la petita ha crescut, o si aquesta reducció ve perquè totes aquestes dificultats doncs, estan castigant de manera molt especial a la micro i petita empresa. No?
7: A la part negativa, l'informe de la patronal SACOP destaca que l'industrial és el sector català amb més rotació, més de 2 contractes per treballador i any i amb més absentisme, supera el 7%.
1: I en pàgina econòmica parlem de la inversió de 116 milions d'euros al port de Tarragona. La fan dues empreses logístiques xineses que s'han unit en una sola, Costco, en una altra d'Argentina, PTP. Judit Huerta.
11: I això serà possible perquè la nova terminal estarà connectada amb la instal·lació intermodal ferroviària de la Boella Reus, que tindrà 8 vies que comunicaran amb Espanya i Europa. Aquesta xarxa ferroviària podrà engolir totes les mercaderies que arriben al nou moll d'Andalusia amb una extensió de 500.000 metres quadrats i que podrà operar cada any 680.000 contenidors de 6 metres de llargada. La previsió és que les obres per adaptar la nova terminal estiguin enllestides al 2028. Santiago Castellà és el president del Port Tarragoní.
12: Los puertos ya no somos únicamente infraestructuras, somos nodos estratégicos para la industria, la energía, la conectividad, la resiliencia y la soberanía económica.
11: El projecte preveu generar fins a 180 llocs de treball a canvi de la inversió de 116 milions d'euros als dos socis, el xinès i l'argentí. Podran explotar la nova terminal amb l'arribada i sortida constant de vaixells mercants durant 50 anys.
2: Edició migdia. Mireia Moreno.
1: El govern estudia flexibilitzar les prohibicions d'accés als espais naturals afectats per la pesta porcina africana, ara que es compleix mig any des de l'inici de la crisi sanitària, un brot que també ha comportat restriccions a la indústria porcina catalana amb pèrdues milionàries. Eloi Sadurní.
13: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha apuntat a un possible alleugeriment de restriccions a algunes zones naturals. Són declaracions a aquest informatiu.
14: Estem estudiant algun tipus de flexibilització en algun tipus de determinades circumstàncies en determinades zones, doncs, també per alleugerir doncs, aquestes restriccions d'accés al medi que en alguns municipis doncs, bueno, que genera un perjudici important.
13: Una crisi que ha permès, segons el conseller, l'obertura de nous mercats a l'Àsia i l'Àfrica pel sector porcí català. D'altra banda, el president del sindicat Asaja, Pere Roquer, ha recordat l'impacte econòmic de les restriccions a les granges barcelonines.
25: Les explotacions porcines de Barcelona doncs, estan patint l'entrada com a la sortida. Aquesta carn no pot anar a exportació, per tant té un altre preu i, evidentment, està provocant unes pèrdues econòmiques aquí al país de més de 100 milions d'euros des de que, desgraciadament, ens va entrar la BPA.
13: I reclama posar tots els mitjans per erradicar un brot que des del novembre està provocant pèrdues productives a la indústria porcina.
1: I aquest 2026 hi haurà la millor xifra dels darrers 7 anys en incorporació de joves al camp a Catalunya. Això és possible per l'ajuda del contracte Global Explotació, que compta amb un pressupost de 60 milions d'euros. Joana Cendra.
26: El 2025 es van incorporar 290 joves al camp a Catalunya i enguany ho faran 340, la majoria dels quals a Lleida. Reben ajudes de l'administració. El Javi Ibars, d'Aitona, té 32 anys i ja en fa 10 que treballa al camp. Gràcies a aquest contracte ha pogut ampliar el seu negoci.
27: Bàsicament tenim nectarina, pressic i paraguaio, cirera també tenim una mica, escodony també en tenim i durant l'hivern fem calçots també. I a part tenim la casa rural.
26: Tot plegat es tradueix també en arrelament al territori, com explica l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol.
28: El normal és que el noi estudiés, marxés, no tornés, i ara tenim nois que han estudiat i que realment s'incorporaran a l'activitat agrària. I ara comptava, i dic 5 segurs, que passaran a ser socis de la cooperativa.
26: El contracte Global Explotació compta amb un pressupost de 60 milions d'euros, la meitat dels quals els posa el govern i la resta, Brussel·les.
1: De l'àmbit de la salut, els expliquem que un equip format per especialistes del BC Natal Consorci, integrat per Sant Joan de Déu i l'Hospital Clínic, ha operat per primera vegada a Europa un fetus que, a causa d'una greu malformació, havia desenvolupat els budells fora del seu cos. Ana Banyeres.
29: Es tractava d'una cirurgia molt complexa
0: relaxar perquè el nadó, en la setmana 20 de gestació, presentava gastroesquisi. Els budells havien quedat fora del seu cos perquè la paret abdominal no s'havia tancat bé i havien sortit per un forat al costat del cordó umbilical, quedant exposats al líquid amniòtic i, per tant, en situació de perdre'ls. Per a corregir-ho, se li va practicar una cirurgia fetal en dos temps. Dues setmanes abans de la intervenció es va fer una punció amb toxina botulínica a la paret abdominal del fetus per relaxar-lo i col·locar-lo en la posició adequada i així poder entrar a quiròfan en condicions per a procedir a una endoscòpia amb instruments de 3 mil·límetres, ho explica el doctor Xavier Terrado.
3: Devolver el intestino al interior de la cavidad abdominal, asegurando pues, que no compromete pues, el flujo del cordón umbilical y finalmente cerrar el defecto para que no vuelva a salirse.
0: Tanca bé per evitar problemes durant el temps restant de gestació. La cirurgia fetal es va fer la setmana 26 d'embaràs de la Camila i en Tiago va néixer la setmana 34. Avui té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta normal.
1: 5.600 agents dels Mossos, 500 de la Guàrdia Urbana, així com efectius d'altres cossos policials participaran en el dispositiu de seguretat de la visita del Papa Lleó XIV, una visita que arriba en un context d'alerta antiterrorista 4 sobre 5 a la capital catalana i que generarà afectacions importants en la mobilitat allà on es facin actes. Sergi Bassoles.
4: Sí, Barcelona es prepara per l'arribada del Pontífex, un esdeveniment de primer nivell amb gran afluència de públic i projecció mediàtica, més de 1.600 periodistes acreditats, tot en un context d'alerta antiterrorista 4 sobre 5. Per això s'ha dissenyat el dispositiu de seguretat Albus, dels més grans realitzats mai a Catalunya.

0: tant pel que fa al nombre de trens, tant pel que fa a l'adaptació dels horaris, com també amb el desplegament de més personal.
1: En quant als veïns i comerciants, els escenaris afectats per les visites del pontífex, per exemple, als voltants de la Sagrada Família, se'ls demana paciència i que puguin acreditar que viuen i treballen allà, ja que hi haurà controls i filtres d'accés.
2: Com les històries de fugida configuren el món i com afecten l'imaginari col·lectiu centra el nou espectacle de la Sala Tallers del TNC, Inventari de Fugues, Montse Soto.
3: Sempre, sempre, sempre hi ha alguna cosa per acabar, per saber, per entendre.
2: Els desplaçaments humans i les seves conseqüències físiques, emocionals i polítiques pugen a l'escena del Teatre Nacional de Catalunya amb Inventari de Fugues, amb dramaturgia de Judit Pujol i Maria Velasco.
4: Si todas las fugas hoy en día forzosas que se producen por migraciones económicas, que son huidas de escenarios violentos, que son residuos del colonialismo, que son residuos del imperialismo, tienen un eco, tienen una resonancia en nuestras vidas íntimas, ¿no?
2: Una cartografia de relats, rastres i memòries sobre la fuga, que relata una traductora protagonitzada per Laia Marull i on els objectes de persones desplaçades, històries reals que fugen de la violència de la guerra, la violència masclista o bé una malaltia, van prenent l'escena en una sinfonia objectual. L'encarregada de fer aquesta investigació d'objectes de l'espectacle ha estat Shaday Larios.
5: Las bolsas de por si acaso, ¿no?, que deja la gente de Palestina junto a sus puertas, las llaves del retorno, que se lleva sus llaves con la promesa de volver a casas que pues muchas veces están ya devastadas, ¿no?
6: Hi ha gent que creu al desert.
2: I tot a punt per l'Acústicament Fest, Marta Orquín.
7: L'Acústicament Fest i la calor formen un tàndem indissoluble a la quarta edició d'aquesta cita amb la música de proximitat. I per refrescar-nos, un cartell de luxe amb els directes a la Sala La Nau del Poble Nou de la mallorquina Júlia Colom, que el seu nou disc, Paradís, entrellaça pop, folk i electrònica. Magalí Sare, que descasada explora el rol de la dona al matrimoni. Masoni, que torna amb banderes per daltònics, on recupera el pop dels seus inicis. I els irreverents i festius Hipnosi. Dues hores de viatge musical i d'entrevistes.
8: Comença amb una proposta de pop íntim i delicat i anem augmentant en intensitat per acabar amb un pop i un rock delirant, que serà un final de festa espectacular. Tres hores
7: fumant a un bar. Irene Desumvila condueix i organitza el festival que reuneix quatre dels artistes més potents i singulars que han passat aquesta temporada per l'espai Acústicament, que s'emet dins del programa de Ràdio 4 La Barrera del So, nominat al Premi Ràdio Associació d'Innovació i que dirigeix i presenta aquesta periodista musical. La quarta edició consolida un projecte que celebra l'escolta activa i propera.
8: Estem patint bastant la esdevenització de la música. Sembla que no ens puguem perdre alguns concerts d'estadi i nosaltres el que intentem doncs, és retornar aquesta cosa de proximitat entre l'artista i el públic. I no
7: hi ha flor. Una festa oberta als oients que començarà a les 8 i 5 minuts del vespre. La podreu seguir en directe per Ràdio 4 i RTV Play i posteriorment la 2CAT emetrà un resum especial.
2: És tot, bona tarda.
9: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.